0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ICAT Weekend.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: no come find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

in my head waiting for it to come.

0: Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

gràcies mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantar ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

món. Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Setmana Nou d'estiu amb Lluís Andrau.
1: Salutacions cordials, això és el Sona Nou d'estiu, una sèrie de 8 programes especials a Catalunya Ràdio i ICAT que dediquem a l'escena musical emergent catalana. Aquesta 26a edició del concurs Sona Nou que fem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderroc ha rebut enguany 176 candidats. És la tercera edició més important de la història i també la més elevada dels últims 14 anys. I avui descobrirem 4 propostes de les que el jurat ha seleccionat, en total 30, que avui ens permetrà descobrir la cançó d'autor de Luet d'Amposta, el pop indi de Cristina Montllau de Tortosa, el catalán gais de Demà de Barcelona i l'indie rock de Pla Moguda de Vinyoles. I justament comencem amb aquesta formació d'indie rock, perquè hi tenim el seu cantant i guitarrista, el Jani Cabau. I vull començar preguntant-te sobre una cançó. Posem-la un moment, sisplau. M'estic.

0: Aquesta és la cançó que vau presentar al concurs i que això és un èxit que us acompanya a la història de Pla Moguda des de fa temps ja.
1: Sí, sí, bé, Pla Moguda no té molt temps, però és la primera cançó que els hi vaig ensenyar en Tomàs, bueno, i en aquell moment una altra bateria, en Ramos, i que des d'allà va sortir la idea de fer el grup.
0: I això és una història autobiogràfica d'una noia que es diu Judit i és de Rubí? O és com allò dels Catarres que no és una Jennifer i que no és de Castelldefels?
1: No, no, és una història real, però no és autobiogràfica. És d'un amic, que jo, o sigui, va ser de l'època universitària, ja fa anys, al pis d'uns amics que jo anava molt, i anava cada dilluns, fèiem hamburgueses i miràvem Crims i tocàvem la guitarra. I de sobte eren quatre jo, i un d'aquests amics va deixar de venir, perquè havia conegut una noia que es deia Judit i era de Rubí. Lo de fatxa no fatxa, no és tan fatxa com el concepte de fatxa que tenim ara, és més un meme, lo de fatxa. Però bueno, nosaltres ens quedàvem tocant la guitarra fins que ell tornava, després li cantàvem, se'n anava dormint emprenyat i nosaltres rient.
0: I ha quedat la cançó, ja la gent us la demana, aquesta cançó.
1: Ah, la gent ens la demana, i sobretot a la clau del concert, hòstia, Joan, ets tu, va ser tu. I no em sap molt greu de ser-vos, però no vaig ser jo.
0: Molt bé, doncs després descobrirem més coses. És que teniu unes quantes etiquetes. El rock de Tito?
1: Rock de Tito,
0: és... Què és el rock de Tito?
1: És el nostre estil que fem. No sabem com definir-nos, indie rock, pop rock, rock... Rock de Tito. Fem rock de Tito.
0: Bé, això és Pla Moguda. Després en sabrem més coses. Anem a descobrir una altra proposta, o presentar-vos un altre dels artistes avui convidats. Són una formació que es diuen Demà.

0: Demà és un quartet i vosaltres el que us va són les guitarres i teniu una etiqueta que és Catalan Gays.
1: Catalan Gays.
0: Vol dir que feu shoegaze a la catalana?
1: Bé, sí, sempre ens preguntaven què era, quin estil fèiem i sempre estàvem cansats de dir que no ho sabíem perquè tampoc ens agrada etiquetar-nos i un dia vam dir, mira, hem de fer alguna cosa que sigui en català, que sempre el que fem i sense trompetes, doncs, Catalan Gays.
0: Eduard Fernández, veu guitarra dels Damas, és una banda de Barcelona, i això dels trompetes, ara t'ho anava a preguntar, teniu molta mania els grups de trompetes, eh?
1: Bueno, ens l'hem estimat molt, o sigui, Charango l'hem escoltat sempre, però ja estem una mica cansats d'escoltar totes les festes majors o totes les noves propostes que encara segueixen utilitzant trompetes i copiant, entre cometes, a Charango, no? I ja està bé, anem a abraçar les guitarres d'una vegada, també, no?
0: Torna el rock and roll.
1: Que torni el rock and roll.
0: Després en sabrem més coses, de part d'aquesta formació barcelonina. I una altra artista convidada avui és Cristina Montllau. Comença amb aquestes bases electròniques, una de les cançons del teu primer àlbum. Cristina, tu fas pop indie electrònic, ets de Tortosa, Terres de l'Ebre, i em fa gràcia perquè t'identifiques amb el territori, com a ebrenca, 100%, i a més ens dius que et situes lluny del, que, del centre, de la gent que, té el, que viu al centre de Barcelona, que tot se situa al centre, i a més també allunyada dels tòpics del queer.
2: Correcte. És una mica, pues sí, fugir de lo que jo com a ebrenca i acostumada als no referents que tenim pues, o que jo he tingut a l'adolescència, pues m'identifico molt en los no referents que he tingut, no? Llavors, pues jo en lo projecte tinc o intento buscar pues donar a conèixer l'Ebre i el nostre, i parlo en plural perquè Aluet també és del meu territori, i pues això, no? Com donar a conèixer el nostre dialecte i sortir una mica a part també dels estereotips que, bueno, que hi ha gent de la comunitat que no s'identifica encara en els estereotips que es promouen i que més se coneixen per la gent que no és de la comunitat.
0: I a més, fins ara tothom pensava que als Terres de l'Ebre només hi havia propostes de música d'arrel. Els Quicos han triomfat arreu del país, tothom sap que són de les Terres de l'Ebre, però també s'hi fan altres músiques.
2: 100%, sí, sí. I de fet, los Quicos per a mi són referència principal. A més, conec el guitarra perquè era el pare d'un amic meu que van amb mil cole i de fet a una de les cançons faig referència a ells perquè jo he crescut en los Quicos i estic molt orgullosa, però és cert que me venia molt de gust pues, que a les ràdios sonés el nostre dialecte en un altre tipus de música més moderna que també en sabem fer.
0: Montse Castellà seria un altre referent també.
2: 100%, sí, a més compartim música... com nom. Sí, sí, jo soc Cristina Montllau Castellà. No som família, m'ho ha preguntat molta gent. Però sí, sí, és Montse Castellà també ha sigut un dels grans referents de la nostra
0: ella
2: terra.
0: Ella porta 30 anys fent cançons. Tu vas començar el 23.
2: Sí.
0: Amb un parell d'anys, tens clar ja cap on vols anar musicalment?
2: Ho estic descobrint. Crec que ho tinc bastant més clar que quan vaig començar, però sí, o sigui... crec que és difícil definir-ho des dels inicis com estic jo en un bueno, pues creant i veient una mica a on me porta, però bueno, pues suposo que sí, m'encantaria pues torno a repetir el mateix, però portar una mica estos grisos del no català l'estàndard, que potser rebo molt de hater, però bueno, crec que falta representació del anava a dir extraradi, tampoc extraradi, no? Però
0: país,
2: de tot
0: no?
2: El territori, exacte.
0: Va de Salses sí. A Guardamar i de Fraga
2: exacte,
0: fins a Mol.
2: Exacte, de la varietat. A mi m'agrada la varietat, a tota la vida.
0: Molt bé, i la quarta convidada, en aquest cas, també va néixer a les Terres de l'Ebre, viu a Girona i es fa dir Aluet. Aluet és la Cristina Adell, benvinguda, Cristina. I aquest nom d'Aluet, esclar, situem les Terres de l'Ebre perquè, tot i que treballes i vius a Girona, aquest nom és d'una platja que de petita et porta molts records. On està això d'Aluet?
3: Pues sí, hola. Pues tot va començar perquè a mesura que vaig començar a fer cançons i tal, vaig veure que remetia molt a la infància. De fet, el disc que estem fent se diu Voldria tornar pels que han marxat. Ja ho aniré explicant. I res, i va ser com des del principi pues, dir, vale, pues vaig a categoritzar o a no etiquetar tampoc, però com dir, hòstia, em sento bastant representada en això i vaig a posar-li el nom d'Aluet al projecte.
0: Com era aquesta platja? On està?
3: Està a la Ràpita I jo recordo això, pues, és una platja molt gran. Ara fa bastant de temps que no baixo, però això a mi em porta molts de records i crec que té molt de sentit dins de...
0: I feies castells de sorra a la platja.
3: Exactament, sí.
0: I anaves amb la família...
3: Exacte, sí, sí.
0: Camins en bicicleta...
3: Que per Sant Jaume se van quedar, sí. O sigui, hi ha com unes quantes referències dins del projecte a la terra, també.
0: Doncs posem-hi, comencem descobrint més coses de l'Oet, ara que ja esteu tots presentats, i anem a aquestes nits a la fresca que et recorden quan eres petita.

0: aquella que els fa marxar.
1: El projecte de l'Oet sorgeix de posar ordre a emocions difícils de verbalitzar a través de la música, una veu pròpia per ordenar emocions, entendre absències i donar forma a tot el que sovint queda a migdir. I amb cançons com aquesta voldria tornar. És una mena de record de la infància, no? Aquestes nits de la fresca que dèiem ara, els castells d'arena, els fantasmes a la nit, els camins en bicicleta, caigudes, xafades per créixer quatre pams. Cristina, per què has volgut anar a buscar aquesta època quan eres petitona? I...
0: A veure, jo vaig començar a escriure cançons, això va posar ordre com a coses que no entenia. I de cop crec que m'agrada pensar que és una cosa que va ser molt orgànica, no? Que de cop un dia, crec que, de fet, voldria tornar a ser de les cançons que vaig dir, vale, crec que li donarà sentit com a tot este disco i a tot això. I me'n recordo que això, que va ser una cosa molt orgànica de dir, uau, m'ha sortit aquesta lletra. No, o sigui, estic com molt connectada a ella, però l'haig de posar en ordre encara. I ja et dic, no havia com un... com una cosa externa de dir, vaig a buscar això, sinó que va ser com la forma que jo escric, que és com així, que de cop surt això i dius, vale, i ara què faig en això? M'ho quedo per mi, decidixo com convertir-ho en algo real, i això.
1: És una cançó molt bonica, que també il·lustra aquest disc, que es diu Voldria tornar pels que han marxat.
0: Exactament.
1: Qui ha marxat? I a qui li dediques aquest disc?
0: Pues a persones que ja no estan al nostre entorn, sigui per unes causes o unes altres. M'agrada pensar que és com un homenatge, no? Al que és la vida i al que a poc a poc creixent vaig aprenent.
1: Són cançons que parlen de la nostàlgia, és nostàlgica?
0: Sóc una persona nostàlgica, sí.
1: Ancorada en aquest passat, però la veu i la paraula, jugar amb la veu i la paraula, són una mica la teva columna vertebral, no?, per explicar aquestes emocions.
0: Exactament. O sigui, és això. Jo de petita sempre, ja et dic, ara estic parlant molt de quan era petita, tal, perquè tinc com el projecte al cap i el disco i tot això, i és una cosa que penso cada dia. I el que vull dir és que, pues això, que de petita sempre escrivia. Jo me'n recordo com dels primers ordenadors que teníem a casa, d'obrir un Word i dir, vale, pues vaig a escriure una història sobre una xiqueta que va en una cometa, o sigui, va volant una cometa per la platja, no sé què. I és com tot això que s'ha anat posant en ordre i també quan anant creixent vaig veure que una forma d'expressar-me és a través de l'escriptura i a poc a poc, pues, diguéssim que ho he anat canalitzant cap a la música.
1: De petita vas estudiar trompa i piano al Conservatori de la Lira en Postina.
0: Exacte.
1: Després vas agafar una guitarra i vas aprendre tu mateixa a tocar la guitarra i ara vas anar a viure a Girona, no sé si arran de voler estudiar producció musical a l'Escola Eumé.
0: Efectivament. Jo estava estudiant història a la UB i va vindre el Covid, aquella època tan rara i tot això, de cop mos van tancar a casa i res, i em vaig posar en la guitarra i també teníem un grup d'amics, de fet, amb el Jani compartíem un grup d'amics.
1: Quines connexions en aquí.
0: Sí, sí, i era això, que tocàvem la guitarra bastant i era una mica d'este rotllo i això.
1: I a poc has anat fent cançons a partir també d'una base electrònica, no? Jugues amb aquestes electròniques subtils, amb teclats, darrere les cançons.
0: Sí, jo vaig començar, doncs ja et dic, guitarra veu, i de cop vaig dir, ostres, estic una mica cansada de guitarra veu, i de dir, hola, sóc cantautora, vinc a fer una mica de xapa sobre com me sento. I a partir d'això, pues a mesura d'anar fent cançons, de treballar amb gent i de curtir-me de tot un entorn en, pues això, no? A Girona, crear xarxa amb gent que també fa música i de diferents punts de vista, va ser com, vale, pues vull provar alguna cosa, de trobar, potser sona molt ambiciós, però com trobar un so propi. I en este disco estic prou contenta que crec que ja hem aconseguit, pues, trobar diferents sons que em representen més.
1: Un disc on hi ha aquesta cançó que es diu Suposo que això és fer-se gran, que l'escoltarem ara, que aquí ja parles d'aprendre que les coses s'acaben un dia, no? Que no tot dura per sempre, que no cal tenir pressa per escriure un final, que potser val la pena viure la vida.
0: Clar, no anticipar-se les coses, no? Jo crec que, pues, ho estem vivint i ja està.
1: Que soni.

0: El duet té 24 anys i ja parla de fer-se gran en aquesta cançó, que d'alguna forma és una introspecció, no? Són cançons introspectives, que hi ha aquestes electròniques subtils, teclats, percussions despullades, paisatges sonors que dibuixen les teves cançons i també les teves emocions. Explica'm una mica en quin moment vas tenir clar que et volies dedicar a la música.
1: Uau, moment clar. A veure, jo crec que és molt ambiciós a dia d'avui dir, vale, vull dedicar-me a la música, perquè és molt complicat. Però crec que a mesura que he anat compartint les cançons i rebent feedbacks i tot això, he tingut més clar de dir, ostres, al final el meu objectiu és que la gent connecte en les cançons i es vegi reflectit en les emocions que pot ser, jo explico. I a mesura que això ha anat passant, he vist que pues potser tinc coses a dir, que hi ha gent que pot arribar a connectar en això.
0: Històries escrites des de la veritat?
1: Sí.
0: Per buscar transmetre un sentiment específic, un sentiment real?
1: Sí, jo crec que és això, que a mi m'agrada pensar que la forma en què faig les cançons és bastant genuïna i sense esperar com res, i crec que aquí també està la gràcia del projecte de dir, és com també bastant transparent, sense això, esperar res.
0: Més enllà de mirar-te cap a tu mateix o cap al futur, també mires els núvols. Aquesta forma de dibuixar formes als núvols per resseguir l'horitzó és també una manera de, no sé, de crear un món abstracte?
1: Sí, òbviament. O sigui, jo me'n recordo que quan era petita, un dels primers dolç que vaig tindre va ser la mort de la meva àvia. Llavors, pues, jo me'n recordo que anant un dia al cotxe i pensar, ostres, los núvols, tal, no sé què, potser són dibuixos que fa la gent que no està i una forma de comunicació. Vull dir, jo tenia la meva imaginació i la meva cosa, i arrel d'això pues, vaig escriure aquesta cançó molts anys més tard.
0: Doncs mira, ens quedarem mirant els núvols i escoltant aquesta cançó.

0: Diu l'Aluet que li agraden Manel i Von Iver, també. Són referents teus?
1: Són referents meus, sí. Von Iver, sobretot, la forma com produïs i el so, i buscar una mica més aquesta experimentació. I Manel, pues, perquè de tota la vida han sigut referents.
0: La narrativa, sí, sí. De Manel.
1: Exactament.
0: Anem a preguntar a la Cristina Montllau, ella que també fa pop indie electrònic, què li agrada?

0: les teves cançons, Cristina, està plena de referents. No sé si hi ha Aitana, la Bandini, els Van Gogh, no? L'Oreja de Van Gogh.
1: Sí, sí, sí. I en esta en concret, l'electrolatino de l'època de quan jo sortia d'adolescent, no? De les primeres sortides de festa, va ser l'objectiu principal d'esta cançó. Jo, quan la vaig escriure... sortia de gravar una de les cançons més tristes, l'única que hi ha així com més trista a l'EP, que és Quan, i a l'estudi vaig decidir no, ara vull tot lo contrari, vaig fer un fart de plorar en la primera i dic necessito tornar a en estos moments i que la gent tingués este sentiment de quan sortia de festa, però en cançons i dient algo més, bueno, més de veritat per a mi, no? Jo al final a les cançons busco alegria i que la gent s'ho passe bé,
0: per ballar la vida.
1: Exacte, sí. Jo sóc molt del perreo i de ballar i de molt mainstream, la veritat. Jo tinc referents, pues, com los que has dit, l'Oreja de Van Gogh, Aitana, i seguixo. Sí que és cert que consumixo tot tipus de música, també escolto GT Calor, o sigui que sóc variopinta per a tot. I m'inspiro una mica de tot una... Bueno, pues de tota la música que vaig escoltant que m'acompanya quan treballo, quan viatjo, quan... Bueno, pues sempre.
0: I, per tant, aquestes cançons també... Hi ha un orgull d'identitat, no? De demostrar-te que l'amor forma part d'aquesta... de la teva vida, perquè es diu Amors, el teu primer...
1: Sí.
0: Amors, en plural, entre parèntesis, la S de plural,
1: sí.
0: Perquè n'hi ha hagut molts d'amors a la teva vida...
1: Sí, i n'hi ha hagut de molts tipus, i això és el que jo vull comunicar en este EP, no? O sigui, jo, per a mi, l'amor romàntic és molt important. De fet, me vaig casar el 2 de maig.
0: Amb la teva DJ?
1: En la teva DJ. Com? La meva DJ, sí, anem les dos de bolo, m'encanta, sempre que pot, perquè també ella és actriu, llavors sí. fem lo que podem, en la vida. Però sí, per a mi són... I han sigut importants molts tipus d'amor, no? L'amistat, llavors ja, en este EP... una cançó per a cada amor. Pues estas 6 vides que és per a l'amistat, que per a mi en moments fonamentals han sigut pilars que m'han ajudat a tirar endavant. Pues l'amor romàntic, que per a mi és molt important reivindicar-lo, perquè durant molts anys pues vaig estar dins, no m'agrada gens la frase, no? Però dins l'armari. Llavors, jo ara, actualment, al moment vital que estic vivint, tinc la necessitat d'expressar l'amor i que la gent sigui lliure de viure l'amor i els amors en plural que els hi doni la gana, no?
0: Les teves cançons parlen d'estimar sense demanar permís.
1: Exacte, sí, 100%. I va una mica lligat en el que et dia ara, no? Jo, pues, invito a la gent a que estime i faci el que... Pues que lo que li faci feliç, en general, a la vida.
0: Quan demanàvem quin moment tens especial, ens expliques que un moment especial és trobar-te amb una amiga amb qui quedes per fer un vinet, parlar de la vida, celebrar els èxits i superar els drames i gaudir d'històries quotidianes per sobre les expectatives. Ets de celebrar sempre les coses?
1: Sí, i no fa tant que ho faig. De fet, me costa. Faig un exercici per a... una mica el que dia ella també, no? Pues... intentar no avançar-me a les coses i pensar que aniran millor o pitjor. Jo era molt planificadora i quan a mesura que he anat creixent he vist que fer plans pues no sempre és el millor, perquè moltes vegades la majoria a mi no se m'han complert, però la vida m'ha sorpresa bé i llavors jo intento pues, això, en les coses tan bones com pues, los drames que tots tenim a la vida real, sóc una persona bastant positiva i m'ho sol prendre en humor i no hi ha res millor que quedar en una amiga o un amic i pues, bueno, compartir. Los drames compartits sempre són menys drama.
0: D'enginyera electrònica... a fer de cantant un amor de revista. Com és aquest amor de revista que et canvia per sempre?
1: Uf, pues mira, jo per sort he tingut dos d'amors molt grans a la meva vida, però sobretot en este amor de revista per a mi és... vull fer referència a l'amor a la meva terra, que pues, bueno, a mi pues, m'ha definit molt.
0: La terreta.
1: La terreta, sí. Quan vaig... jo, per exemple... lo primer xoc, entre cometes, i que per això és tan important per a mi com generar este referent, que potser és molt ambiciós ser referent d'algo, no? Però igual que els Quicos ho han sigut per a mi, pues a mi m'encantaria que la gent que de les Terres de l'Ebre que surt a estudiar fora, jo vaig estudiar a Tarragona esta enginyeria, i jo anava a parlar i no era conscient de que hi havia moltes vegades que literalment la gent no m'entenia i era com, però si estic parlant en català, per què no m'entens? No, per a mi va ser com el primer punt que vaig dir, vale, pues aquí està passant algo. Llavors, per això és un dels pilars que a mi m'agrada pues, reivindicar.
0: Doncs que són l'accent de les Terres de l'Ebre.

0: És Cristina Montllau des de Tortosa presentant cançons com aquesta, Amor de revista, on diuen que on dius que la música ha de servir per trencar la norma i viure tal com ets, sinó com ens diuen que hem, que toca, no?
1: Sí, sí, sí. A mi m'ha passat en molts aspectes de la vida, per a començar, pues que encara quan a la meva època s'esperava que fossis heterosexual i per sorpresa, pues jo no ho vaig ser i em va costar el meu procés d'acceptar-me. També em va passar, pues, en la música, no? Que jo traia molt bones notes al col·le i tothom me deia, no, has d'estudiar algo serio. Vaig estudiar enginyeria, després vaig trobar feina enseguida, no? I vaig fer durant molts anys tot el que s'esperava de mi i al final, pues mira, la vida, després de fer el que en teoria s'havia de fer, pues vaig acabar tirant a la música al final.
0: I jo t'imagino ballant amb aquestes cançons que t'agraden a tot el volum, a la discoteca, amb la Uxia, amb la DJ, no? I, vivint la vida al 100%.
1: Sí, sí, sí, m'encanta, m'encantaria. De fet, estem encara començant, però m'encantaria arribar a discoteques, a festes majors. Jo, literalment, quan gravava el disco, pensava, buah, jo m'imagino, literalment, a festes majors d'Esparreguera, que és on visc ara, la meva dona, o a, jo què sé, sí, que la gent cantés, ballés i ja està, i generar moments de celebrar-nos i de passar-nos-ho bé junts, que avui en dia, últimament, tot són notícies no tan positives.
0: I tant. I encara una altra cançó, aquesta que es diu Quan, on et preguntes quan podràs tornar a respirar amb normalitat. Això aquí hi ha un trencament aquí i un punt i a part.
1: Sí, sí, sí. Jo a la vida he perdut sobretot a quatre persones molt importants, començant amb, en uns iaios quan jo era molt petita, que tenia 5 anys i 8 anys, més o menys. Després, als 16, vaig perdre un dels, bueno, un amic que era molt, molt, molt amic. I fa, bueno, a l'època de la pandèmia, fa 6 anys ja, vaig perdre a un altre iaio. I quan composava, volia, bueno, me van vindre un dia la reflexió de, buah, que diferent he viscut aquestes pèrdues, però al final com a que sempre, tot i viure les diferents, perquè clar, en 5 anys pues, no entens res, en 16 t'enfades en el món, i en 20 i pocs que tenia va ser com, bueno, des d'un punt molt, molt, molt diferent a totes les anteriors, però al final sempre acabava en el mateix sentiment de mirar cap amunt i dir, bueno, pues, què estaràs fent, estàs content, sí, i una mica era el que volia transmetre en esta cançó, no? El sentiment de buit que sempre et queda, que t'acostumes, però que sempre passa alguna cosa a la vida que dius, aquí estàs.
0: Que la vida ve i se'n va, diu.
1: Sí,

Canviem d'estil musical, perquè el tercer convidat és l'Eduard Fernández, veu i guitarra, membre d'aquest quartet anomenat Demà. I ells fan Catalan Gaze, com aquesta peça.

0: Rock indie sense trompetes, nascut al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, i també parleu de sortir de festa, perquè aquest és el, la manera de viure la vida, no? Estirats a la gespa...
1: Sí, sí, bueno, aquesta cançó és de les més antigues que tenim. La vaig fer més o menys quan teníem 16 anys i amb un altre grup. I era això, de dir, volem sortir de festa, volem ser grans, ara ens l'escoltem i, mana meva, no té sentit, no? Però sí, sí, s'ha de celebrar la vida sempre.
0: I a l'hora de muntar aquesta banda, que es diu Demà, què és el més important? Dius que venies d'altres bandes, què volies, quin és l'objectiu de Demà?
1: L'objectiu de Demà va ser fer el que a nosaltres ens agradés, sense cap complicació de... amb objectius de, no, anem a fer pop, anem a fer rock, anem a fer el que nosaltres volem. I venim d'unes influències musicals diferents i similars. Jo sóc molt fan de Pink Floyd, The Cure, tot això més fosc. El nostre teclista, el Joan, també és d'aquest estil. I tenim, doncs, gent que li agrada el rap a la banda. I ho intentem ajuntar per fer el que nosaltres vulguem. Per això, el del catalanguès d'inventar-nos un estil musical.
0: Shoegaze, catalanguès, rock gòtic... Has citat aquestes referències que passen també per Strokes, no sé si Arctic Monkeys, també veig que formen part de la teva llista.
1: Sí, sí. Arctic Monkeys va ser la banda que ens va descobrir l'indie. Sí, nosaltres veníem d'escoltar Dire Straits, que ens molava molt, i ara trobar un altre grup que faci alguna cosa que realment ens agrada és increïble. Arctic Monkeys és referent sempre.
0: A diferència d'altres convidats, per exemple, no ho sé, a l'Oet o Cristina Montllau, vosaltres sou una banda de local d'assaig, de tocar, de trobar-vos els quatre allà en el, i anar fent cançons?
1: Sí, sí. O sigui, nosaltres som una banda molt friqui. Som cinc. I ens encanta tancar-nos al local amb els nostres pedals d'efectes i fer melodies, fer capes, i d'allà surten les cançons. O el que serien cançons, clar.
0: Joel Adorno a la guitarra, Arnau López a la bateria, Pol Casanovas al baix, Joan Orozco als teclats. El vostre primer EP es deia Potser Demà, i ara heu fet el segon, que porta per títol La divisió del Joy. I en aquest cas... abans t'ho preguntava, de qui és aquest Joy? I em deies Joy Division,
1: sí.
0: Aquesta banda de punk britànic dels anys 70, però això us queda molt enrere, no?
1: Molt enrere, o sigui, ens agrada molt, però va ser més que res perquè vam tenir alguns conflictes personals, tots els de la banda, i ens anàvem dividint de la gent, ens anàvem separant de gent que ens va fer, bueno, no sé si es pot dir putades, no? I fent aquest EP va ser... el nostre procés de dir, vale, hem de sortir d'això i hem de passar-nos-ho bé, i per això la divisió del Joy, com el Joy entenent l'alegria, no?
0: La joia. Però hi ha una cançó que es diu Llàstima.
1: Llàstima.
0: I Llàstima parla de tot canvia quan m'has assenyalat, no sé si és algú que també, algú que us ha fet una putada, parla del paradís, no, que el paradís només viuen els déus.
1: Sí, sí. Llàstima va ser la cançó que més tard vam fer la lletra, i era això, de dir, ja està, o sigui, m'hauria d'haver fet cas a mi i hauria de deixar tot el que no ens fa bé, ho hem de deixar, i llàstima no haver-me fet cas, sempre diem, doncs aquí va la cançó.
0: Sona així.

0: la força, la potència dels Demà des de Barcelona, aquesta proposta de rock indie, una mica gòtic també en aquests temes, i deies, he llegit que dieu que aneu una mica contracorrent, heu buscat sempre innovar per no fer el que la indústria ja ofereix habitualment a les radiofórmules.
1: 100%, sí. És això, no ens agrada el que fa Algades, Manel, som molt fans de Manel tots, però sí que ens agrada innovar, fer coses noves, fer el que ens agrada. Si algun dia volem fotre, no sé, efectes raros, el fem. És, no volem pressió de cap manera, i fer el que ens agrada és això.
0: I tu també estàs convençut que torna el rock, ara que esteu fent gira per Catalunya i que aneu descobrint pobles i poblets i sales, la gent com us acull?
1: Bé, ens acull, acabem els concerts i la gent està bastant content amb com sonen les guitarres, i és això, ostres, és que també hi ha instruments que sonen raro i sonen guitarres distorsionades o amb coros i sonen bé. I, bueno, si el rock està tornant, potser sí, potser no, és una moda de 2 mesos, no ho sabem, però nos la seguirem fent.
0: De l'escena musical catalana, hi ha algú que diguis, m'agrada el que està fent, ens agradaria seguir també el seu camí?
1: Bons Nois, d'en Pere Albo i el Comboi, això són dos grups molt necessaris, jo crec. Ens agraden molt Bons Nois, els hem anat a veure alguns cops, i el que estan fent ells és... quan van treure aquest nou disc, va ser... han fet el que nosaltres volem fer, ja no podem fer-ho. Però sí, Bons Nois i d'en Pere Albo.
0: Molt bé, d'en Pere Albo i el Sona Nou.
1: És que, home, clar, sí.
0: Aquí estan, doncs, Demà, per exemple, amb un altre tema que es diu, això, la divisió del Joy.

Sí, senyor, com ens agraden aquestes guitarres de mà. Aquesta banda de Barcelona, si la veieu a algun lloc, segur que en directe us ho passareu fantàstic veient-los i, per tant, aplaudint també aquestes referències musicals. Anem ara cap a l'indie rock i marxem cap a Vinyoles, a Sant Hipòlit de Voltregà, aquella zona de Catalunya on hi ha els Pla Moguda.

0: Això diuen els Pla Moguda, una cançó dedicada a la Maria. Aquesta no et va fer el pes, la Maria, no?
1: No. O sigui, la Maria és guapíssima, com diu la cançó. Però la cançó tracta sobre això, sobre una amistat entre un noi i una noia que només són amics, i la Maria és una de les meves millors amigues, i ma mare ve molt a casa, o sigui, ve molt a casa, i la ma mare insistim, però Jani, amb la Maria res, veritat? No, mama, és que només som amics, i ja està, i d'aquí vaig treure la cançó de Maria.
0: És el Jani Cabau, veu i guitarra dels Pla Moguda, juntament amb el Guillem Pagès a la guitarra, l'Oleguer Roca a l'altra a la bateria, i el Tomàs Garcia al baix. Dieu que sou un grup de l'avantguarda de la música en català. Què vol dir això?
1: Mira, aquí... agafaré el com es diu, el plus de dir que aquests temes els porta en Tomàs. Però ha volgut ser un grup que vol formar part de l'avantguarda de la música en català. Que ho som i que ho arribarem a ser, ho esperem. Vol formar segur, volem estar allà, volem tocar, volem que ens sentin, volem rock de Tito.
0: Rock de Tito, abans t'ho he preguntat. Lletres amb caràcter, melodies enganxoses, actitud que no demana permís. Què és el rock de Tito? Tito, això, Tito, fes rock, com va això?
1: No, Tito, fes no, rock de Tito, rock de parit, rock sense demanar ni permís ni perdó. Som una mica, doncs això, desenfadats, o sigui, desenfadats i sense vergonyes, i anem a l'escenari i fem el que volem i el que podem.
0: Dos veïns de Vinyoles, el Tomàs Garcia i el Jani Cabau, van començar fa un parell d'anys a fer un grup de versions, i a partir d'aquí vau veure que volíeu fer temes propis, vau buscar un parell de membres més i va sortir el Pla Moguda.
1: Exacte.
0: Això, el Pla Moguda és com... El nostre pla és un projecte de futur.
1: Pla Moguda, exacte, és el nostre pla. és una cosa secreta que no es pot dir, però és el nostre pla Moguda.
0: I amb el Guillem Pagès i l'Oleguer heu fet un EP de 5 cançons que es diu Tot Apuesto, amb bus.
1: Tot Apuesto, tal com sona. Tot Apuesto.
0: Què hi trobem aquí? Com sou vosaltres? Quina és la definició? Frescos, despreocupats o una mica canalles?
1: Sí, sí. O sigui, és que som així. Som uns tios que ens veu som uns despreocupats. Som uns... És que no sé com dir-ho, és que és això el que has dit.
0: I què més? Si hem de vendre... Vendre una mica, Pla Moguda.
1: Si hem de vendre Pla Moguda. Jo et diria que tenim un directe molt potent. El directe guanyem moltíssim. I això, fem gaudir, fem passar-nos-ho bé, fem ballar, fem saltar, ens portem bé, després ens podem veure després del concert, som propers, ens xitxarem junts, ens emborratxarem junts, farem el que faci falta pel nostre públic.
0: Hi ha una cosa que us defineix, que són les lletres, això està clar. Hi ha una part aquí de conya, les lletres, integral, com per exemple, A la Xina ja és estiu, una cançó que sentirem ara, i que... també parla d'una noia que podria ser la mare dels teus fills, però que no sé si al final acaba sent-ho o no.
1: La lletra justament parla com si fos una noia, però és... La vam fer un dia que buscàvem un bateria. Perquè
0: carai.
1: Teníem un bateria i just el bateria... Havíem quedat per assajar i composar, i el bateria estava aquí a Barna, que havia sortit de festa en un local d'aquest ambient otaku i d'aquest ambient com de més xina. I estàvem en Tomàs, jo i en Guillem, el guitarra, esperant per composar i fer cançons, i ens va sortir, tio, vine, que la Xina és estiu, has d'arribar allà i composar. I llavors aquest noi s'ha anat a Holanda a estudiar i hem agafat a l'Oleguer. Però això és la dona aquesta que busquem, és el nostre bateria.
0: Doncs aquesta és la carta de presentació dels Pla Moguda.

0: Quan un concert de Pla Moguda no us deixa indiferents i, a més, si mirem el repertori de referències musicals, és una bogeria, no?
1: Sí, no?
0: Diu Antònia Font, Carolina Durante, Pixis, Manel i Hipnosi. Hi ha de tot aquí, no? Les referències us són iguals, no? Us escolteu de tot.
1: Ens escoltem de tot, a més... Clarament hi ha com les referències en Tomàs i les meves referències són totalment distants.
0: Hi ha una banda d'Osona, l'altra sou d'Osona, els Power Burkers us agraden?
1: Els Power Burkers m'agraden molt.
0: T'agrada a tu perquè sí, són sí. Per l'actitud, pel que diuen...
1: Per l'actitud, per les lletres. Hòstia, recordo l'any passat el concert a les Adoberies del Música Viva, sumament espectacular. Sí, sí, i les lletres, i els ritmes, i, bueno, i el nou disco que han tret, me l'he menjat.
0: També d'en Peralbo, eh? Igual que deien els demà, és una referència per vosaltres?
1: Sí, sí, amb en Dan, a més, som molt propers, en Dan el vaig descobrir just com nosaltres ara el Sona Nou, i ja quasi veus que podria dir que som amics, perquè he anat a tots els seus concerts, i quan estàvem sols amb els seus amics i ja ens hem vingut molt bé, amb en Dan, i amb tots, amb en Jimmy... en Piti i res.
0: I aquesta ironia de la Plana, d'on surt això quan escriu les lletres?
1: Jo crec que això potser és una cosa nostra, no? D'allà fet a la casa. I també una actitud de la Plana que ens és una mica igual tot.
0: Us en foteu del Mort i del Quilvetlla? Una mica podria ser això el que fa Pla Moguda?
1: Ens en fotem del que podem i del que ens deixen.
0: Mira, acabem amb la cançó que hem començat, va.
2: M'estic tirant a una faixa.
0: I mentre sona aquesta cançó, que serà el comiat del programa, sí que us demanaré a la gent que avui heu vingut al Sona Nou

0: s'ha imposat, en la meva música troben pues este moment de celebrar-se i de passar-s'ho bé i de dir, vale, pues no sóc l'única, que encara no m'identifico en res, no passa res i anem a fer-ho totes juntes i respectant-nos i en llibertat.
1: Què passarà demà, Eduard Fernández?
2: Ens esperem que demà ens porti molta alegria, podem gaudir i conèixer pobles i bona gent.
1: I el pla mogut. Marxem amb aquesta, a part del control, aquest noi, però diu, acaba dient que mai et tiris a una fatxa, no, aquesta cançó?
3: Sobretot, encara que tinguis una mala ratxa, m'ha tirat una fatxa. Pla mogut, esperem xitxar, pla mogut, esperem que la gent xitxi, pla mogut, esperem que sigui pla mogut.
1: Paraula de Jani Cabau.
4: Que t'has begut l'enteniment, que estàs com una cabra, que això és pitjor que ser el Madrid i no del Barça. No és una excusa haver begut una mica massa, perquè, tio, t'estàs tirant una...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escoltes, ICAT.

sol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'ho tola mai.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'auto la mani.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Ràdio.
1: Llorar dins de mi.
2: ICAT Weekend.
3: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
4: Labubu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: ICAT Weekend.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
1: Escoltes i cats.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'auto la mani.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Voy deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estat ràdio, prim pa mi és un santuari.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
6: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'ho tot a mani.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers. Sempre vols més,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes, ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: mañana que está partida.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts, i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: iCat. iCat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ja t'ho tola mai. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, trapelles, com estem? A punt per una tarda més de bona música aquí a ICAT? Avui ho donarem tot i ens posarem una mica nostàlgiques per parlar de principis i històries d'orígens. Però no d'artistes, avui parlem de festivals. Com van néixer les festes que ara aglutinen milers de persones i reben els millors artistes? Com es crea un festival des de zero? Tot això i més en parlarem en aquest programa d'avui i, com sempre, amb convidats molt especials. Però abans, temazos. Som-hi!

festival, abans de ser-ho, era només una aventura. Gent que pensava, i si muntem un concert una mica més gran del normal? I així, sense saber-ho, començaven històries que acabarien definint generacions senceres. Un dels exemples més mítics de casa nostra és el Canet Rock. L'any 1975 no era només un festival, era un acte cultural i polític en plena transició democràtica. Milers de persones reunides per escoltar música catalana quan encara tot era molt fràgil. Ningú imaginava que dècades després tornaria amb tanta força.

a Catalunya hem sabut fer festivals de tota mena des de fa anys. L'any 1994 va néixer a Barcelona el Sonar, que avui és referència mundial en música electrònica i creativitat digital. Va començar com una aposta arriscada d'un grup de programadors que volien barrejar clubbing, tecnologia i cultura contemporània. I aquella aposta arriscada va acabar convertint Barcelona en capital mundial del so electrònic.

0: copa, va, Boni.
1: I res, seguim aquí a ICAT amb més exemples. L'any 2001 va aparèixer un festival centrat en l'escena indie i alternativa, petit i modest. Sabeu de quin estem parlant? Doncs ni més ni menys que el Primavera Sound, una institució ara musical internacional. I és que el que tenen en comú tots aquests festivals és que cap va començar sabent que farien història. Només tenien una idea clara, reunir gent al voltant de la música. Els festivals no neixen grans, es fan grans amb el temps.

Seguim patant fortíssim i escoltant hits sense parar aquí a ICAT, la ràdio més trapella de tota la FM. I mentre parlem dels orígens dels nostres grans festivals més estimats, entrem ja a la segona hora d'aquest programàs. Però no patiu, que això no s'acaba. Encara tenim música per estona, un parell de convidats molt especials i molt més. Vinga, som-hi!

0: I sé que us moriu de ganes de saber amb qui hem parlat avui a ICAT, a qui hem contactat perquè ens parli dels orígens dels grans festivals. Doncs qui millor que la directora d'un dels festivals més importants de Catalunya, Gemma Recoder, del Canet Rock. A ella l'hem volgut preguntar si recorda els inicis d'un festival tan mític com el Canet Rock, tot i que encara no fos directora. Sentim què ens explica.
1: Mira, abans jo havia organitzat molts concerts, però mai un festival amb les característiques i amb la magnitud de Canet Rock. I clarament vaig pagar la inexperiència. Els dies previs i els mesos previs, molta, moltíssima feina, molta il·lusió, molta emoció, però el dia del festival va ser dur, la veritat. Molt de patiment. Hi va haver coses que no van funcionar com esperaven, com les barres, els horaris de l'escenari també se'ns van anar de mare, la wifi no funcionava i sabem que pel públic és molt important poder penjar vídeos, etc. Tot això a mi em va generar un estrès i una angoixa brutals. Però també vam aprendre molt. Vam entendre que un festival així ho has de tenir tot controlat fins a l'últim detall. I a l'any següent ho vam fer infinitament millor. Per tant, ho recordo amb una barreja molt bonica d'il·lusió i de caos. Però d'un caos del que vam aprendre moltíssim.
2: Me paso el día haciendo rollos artísticos, por eso no sueno como el típico. Me paso de todo campeón olímpico, el espejo, el mismísimo. Tú mueves culo si lo tienes rígido, liga malo.

0: I a veure, trapelles, parlem clar. Qui de vosaltres no ha anat mai al Canet Rock, ja sigui durant els primers anys de novetat o durant aquesta segona onada d'èxit, gairebé tots els catalans hem vist veure sortir el sol escoltant els nostres grups preferits a Canet de Mar. És per això que avui estem parlant amb la seva directora, la Gemma Recoder, per saber quina és la clau de l'èxit d'un festival tan exitós. A més, aprofitem per preguntar-li la nostra pregunta estrella. Gemma, quina cançó no pot faltar a les teves festes? I quina demanaries al DJ?
1: Buf, és molt difícil, gairebé diria impossible quedar-me amb una sola cançó. A més, les cançons van variant any rere any, no? Cada estiu té els seus himnes. La veritat és que jo no sóc gaire de demanar cançons als DJs. Penso que sobretot en festivals com Canet Rock els DJs coneixen perfectament el públic, coneixen l'ambient i saben exactament què han de posar en cada moment per mantenir aquella energia a dalt de tot. Per tant, jo diria que no. Que jo em poso totalment a les seves mans, en mans dels DJs, com la Trapella, que saben perfectament el que han de fer i jo en aquest cas no els hi demanaré res. Confio plenament en ells.

0: Seguim aquí a ICAT i és que amb tants festivals i bona música ens està passant el temps volant i ja som a l'última hora del programa més trapella. Avui estem parlant de festivals i de com aquests van començar. I és que els festivals més internacionals també van tenir un començament molt humil. Mireu Glastonbury, per exemple, la seva primera edició, l'any 1970, l'entrada costava literalment una lliura. Incluïa llet gratis de la granja on es feia el festival i era més aviat una reunió hippie amb música i molt de camp. Què us sembla, penya?
1: Here's my key, philosophy.

0: Però malgrat tot el creixement en la indústria, hi ha una cosa que continua intacta en tots els festivals, nous o antics: la primera emoció de les primeres vegades. Aquell moment en què un festival comença a caminar i ningú sap fins on arribarà. És com una banda que toca el seu primer concert. I per rememorar moments com aquests, tenim avui aquí a la Gemma Recoder, la mare d'un dels millors festivals, m'atreviria a dir, de tot Catalunya, el Canet Rock. Et volia preguntar, Gemma, hi ha alguna tradició o acte curiós que es manté des de la primera edició?
1: Sí, n'hi ha unes quantes, de fet. Una que no falla mai és que abans de començar el festival fem una foto d'equip, la vella guàrdia, per dir-ho així, els que portem tot l'any treballant plegats. És un moment molt nostre, molt simbòlic, com de dir, va, ja hi som. Després hi ha una altra cosa que per mi és superimportant, i és reunir tot l'equip de seguretat abans de que arrenqui el festival. Sempre els explico que Canet Rock és un lloc on la gent ve a passar-s'ho bé, a gaudir, i que això s'ha de notar. També en com els tractem, que s'ha de ser amable, proper, somriure, que estem aquí per cuidar la gent, no per intimidar-la. Evidentment, si passa alguna cosa, s'han de prendre les decisions que s'hagin de prendre, però sempre des del respecte i amb bona actitud. Jo sóc molt pesada amb això, perquè la seguretat em preocupa molt i vull que la gent se senti segura, però també ben acollida. I després hi ha una altra tradició que també fem cada any, des del primer dia, però que aquesta no la puc explicar, perquè tinc la sensació que si l'explico potser es trenca la màgia.

0: I això ja s'acosta al final, trapelles. Però abans, esteu a punt per saber qui ens visita avui? Doncs d'aquí una estona podrem escoltar un superset de l'Albert Niff, un gran DJ d'escala internacional i que em fa moltíssima il·lusió que hagi volgut venir aquí a ICAT a gravar-se un set. Així que tot teu, jefe, fot-li canya.
1: Hola a tothom, com esteu? Soc l'Albert Niff i avui vinc a liar-la una mica amb la trapella. Us he preparat un digiset sense normes, divertit i eclèctic, com són les meves sessions, barreja de sons, d'estils i d'èpoques. Pugeu el volum, que això comença.
2: My name is Albert Niff. My name is Albert Niff. A-L-B-E-R-T-N-E-V-E. Albert Niff. A-L-B-E-R-T-N-E-V-E.

0: aquí fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Albert Nif, per aquest super set, de debò, tot un plaer tenir-te al programa. I res, penya, ja sabeu, ens veiem com cada setmana aquí a la ràdio més trapella, amb més música, més DJs convidats i més canya, com sempre, cada setmana aquí a ICAT. Ciao.
1: ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.

si pilleu el ritme. El dia del concert teniu barra lliure. Tot és una merda, però encara han de viure. Algú somriure, queda en el rebost algun que viure. Somriure i seguim en peu.

hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

son. Ja saps que veig mentre plou, ja saps que ens fan. Vore més enllà, que ens fan oblidar de la por. Però no del que som, ja saps que veig mentre plou.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Drep